0: Taki Lemichiu.
1: Un cop parlero. Presentat per la quola del centre Occità de l'Albizès.
2: Sulla giundos de Radio Albizès e RCF País Tarnés.